e plabengut din scupoca la vostro emisiu en lingua nostra, l'emisiu en utzita sus CFM Montalba. Sui placunten de vos torna a trobar iuei per un emisiu nubel, un tant en parlar d'un tematico, un tematico moderno, ma un tematico que ha già bileu in quarantena d'annados, e en parlar de musico e mai especialment de rap. Alors, per què vos vau parlar de rap en utzita? Ebe, perquè es beleu pas l'idea o caben quan parlam d'utzita tre la rebuta, quan te bucam la cultura utzita no pensant subent a la literatura medieval, als troubadours, a las cançons tradicionals o encara a las festos populars, mas hi ha també la musica rap que es presenta din la lengua nostra d'empie, ebe, com ha dit, 40 ans mas o menys, qui con cumaco, e ebe, és un subjecte que és important perquè hi ha de grups, hi ha de causes que se fan din la cultura rap, que es la musica vieille bileu la mai escutado en França e din no monde. Donc sem a la pagina e ne fazen tabe, donc os anam parla un pau de tout ce qu'en fait l'us groupe de rap d'empiei d'annado, es a dire l'us fabulous troubadours, Massilia Sound System, Mauresca, Quebec actuellement, et anam parla tabe d'un cantante Taire, che canto in francese, che s'appelle Giuli, che ha un successo immenso da questo passo, che ben di fa l'estadi di Francia a Paris, dos cops, crezi, e lo stade di Marseille, lo stade Vélodrome, e che de cops, in sa sparato, in son biais de canta e in so che dis, e beh, poti ave un bricù della cultura nostra, o encaro mai de muts della lingua nostra. Dunque, sbacchi, andam descubri tutto a co, e andam comenzà come de costumo, e musico, a me ductus de truba, e dunque, beh, in ocanso forza domen de rap, escutam ductus de truba.